0: Citanio, 13 euros.
1: Bona tarda, esteu escoltant La Veu de l'Horta.
2: El programa en valencià de Ràdio Occitània.
3: Per conèixer la seva llengua, la seva cultura i la seva música.
4: Retrouvez tous les mardis le programme valencien de 16 à 17 heures.

Quan vam parlar amics, avui anem a parlar d'un poble més, és els pobles de la Comunitat Valenciana, i el poble que anem a parlar avui és sobre Polinyà de Xúquer. Doncs vos demani de restar amb natros gairebé una horeta i n'aneu a aprendre moltes i moltes coses sobre Polinyà de Xúquer.

Doncs parlant del poble, el municipi de Polinyà està situat junt al centre de la plana al·luvial que el riu Xúquer forma en la seva desembocadura, exactament a 13 quilòmetres del mar, i a uns 40 cap al sud de la ciutat de València, a meitat de camí entre Sueca i Alzira. El poble ha anat creixent al voltant de l'antiga carretera que creuava. El nucli urbà es troba sobre un terreny totalment pla, a 12 metres sobre el nivell del mar i vora del riu. El mot, o el nom Polinyà, prové de la paraula llatina Paulinus, tot i que no hi ha constància d'un poblament romà a l'actual casc urbà, malgrat l'existència de restes romanes al terme municipal. El primer testimoni sobre l'actual Polinyà parla d'una alqueria musulmana. Polinyà forma part de la baronia de Corbera, junt a Riola i Fortaleny, fins al 23 de setembre de 1836. El casc antic del poble està format per la plaça de l'Ajuntament, la plaça Major i els carrers que es uneixen. L'edifici més antic és l'església parroquial, construïda a partir de 1727. El creixement de Polinyà ha determinat que el centre històric estigui format per cases tradicionals valencianes a una o dues mans. Moltes conserven la seva estructura original, encara que algunes d'elles han sigut remodelades i altres s'han substituït per vivendes modernes. Donc voilà, le nom du village proviendrait, soi-disant, d'après les gens, de la parole latine Paulinus. Tout est qu'il n'y a pas de constance d'un peuplement romain dans l'actuel casque ancien, ou disons centre ancien et historique de la ville, malgré l'existence de restes romains dans le terme municipal, bien sûr. Le premier témoignage sur l'actuel Polinyà parle d'une ferme musulmane, ou mort, comme on dit chez nous. Polinyà forma part de la baronnie de Corbera, avait ensemble avec Riola et Fortaleny. Et tout ça fut jusqu'au 23 de septembre de 1836. On va écouter une musiquette de messe et on va retourner, sûr, sûr, sûr qu'on va retourner.

Però, per poder dir, doncs, l'origen del nom Polinyà està al nostre terme, o és el nom d'un poble important, pels pobladors que aplegaren després de la Reconquesta. No n'hi ha proves ni documentació per afirmar-ho, ni tampoc per a negar-ho. Resulta innegable la coincidència d'existir a la província de Barcelona un altre poble anomenat Polinyà. Es podria pensar que el fet d'haver-se trobat vestigis romans al terme és prou com per donar per sentat l'origen de l'actual poblament. Però el que és cert, com després veurem, és que els vestigis romans localitzats al terme de Polinyà estan sempre lluny de l'ubicació actual del poble. En el que fa referència a l'escut, sempre s'havia dit que l'escut del poble estava format per les quatre barres amb una cimera coronada i dues flames al voltant d'aquesta heràldica, i s'havia muntat un suposat origen del nom del poble. Cap als anys 70, segons aquestes afirmacions, per motius sense justificar, es feu canviar l'escut el poble de Polinyà, sembla que és hora d'aclarir aquest embolic. El que és considerat com antic escut? Ces villages, qu'au XIXe siècle n'avaient pas de cuisson héraldique, furent autorisés à utiliser ou bien les cuissons royales ou du royaume. Polinyà, igual que moltes altres poblacions, decidit d'utilitzar el regne i el transformava a la seva manera una miqueta. Així va nàixer i va anar en la qüestió fins que cap a l'any 70 sembla que intentà corregir-se el tema. La Real Acadèmia de la Història va escriure a l'Ajuntament per a que proposés un escut per al poble. La contestació fou un expedient justificatiu sobre els elements que la composaven i que composaven aquest escut que s'estava utilitzant, però no una justificació de l'utilització d'aquest, tenint en compte que en realitat era l'escut del Regne de València i que estava utilitzant la Diputació de València l'informe de la Real Acadèmia. Doncs se l'autoritza a l'Ajuntament de Polinyà, del Xúquer, de la província de València, per adoptar el seu escut heràldic municipal, que quedarà organitzat de la següent manera. D'argent, un arbre, un taronger de sinople, fruitat en or. El cap en or, els quatre pals de gules i al cim una corona reial. D'aquest mateix moment, tot quedava clarament legalitzat i Polinyà tenia un escut segons correspon a les lleis de heràldica. Un altre terme podria ser l'opinió sobre ben cert del motiu i estètica de l'escut, però això és un altre tema més bé personal que si nosaltres hi anem informant a la gent que ens escolta, no ens podem ficar en aquestes coses d'història. Hi havia un escut, s'ha canviat perquè era l'escut oficial del Regne de València, se'n va plegar un altre, la gent va estar contenta, doncs, nosaltres, i com molta gent, poder, no és el moment de dir que si és més bonic o que si no és més bonic, que era millor, que no era millor, això és una altra cosa. Anem a escoltar una musiqueta més i anem a tornar a parlar del poble, perquè hi ha moltes altres coses a parlar encara.

Nous avons dit, disons, référant aux restes archéologiques, que si nous avons parlé du village en disant le nom Paulinus, peut-être c'est vrai, le nom il vient d'origine d'un mot bien latin. Cette affirmation peut porter, disons, cette personne, ou induire cette personne, à penser automatiquement dans un passé romain de la ville de Polignac. La réalité, c'est que il y a constance de l'existence des restes romains dans le terme de la municipalité, mais très loin de l'actuel assentement urbain. L'archive du musée des préhistoires existe une fiche qui parle d'un peuplement hiver romanisé, des hivers romanisés, qui estaria situat a la partida del Colom, concretament a l'altet de Coca Santa, conegut també com l'altet de Pometes. Avui no queda res. He pogut parlar amb gent que encara recorda l'existència d'una espècie de parets de pedres grans, algunes de les quals varen ser utilitzades per a cadufar quan anaren convertint la marjal en terra d'horta. Diverses troballes reafirmen l'existència en temps passat d'aquestes restes. A l'Arxiu del Museu de Prehistòria de València hi ha un paper que parla d'una moneda de propietat particular trobada en este lloc. La descripció que dona és: més concreta és la troballa que feu en la mateixa zona Valentí Nadal Hernández en data sense determinar, però no menys de fa 20 anys. Es tracta d'un dupondi de l'emperador Tiberi. Fou acunyat en la seca de César Augusta a Saragossa i està en molt bon estat de conservació. L'envers té una cara de llegenda Ti César Divi Augustus i Augustus. Al revés estan les lletres CCA ocupant el centre i la llegenda Celius Lepidu Avidio Gemellus. Hi ha notícies d'algunes troballes de monedes de periodes molt posterior en aquesta mateixa zona del terme. Quasi a la part contrària del terme consta que es van trobar en setembre de l'any 1889 una sèrie de restes ceràmics romans i el cap d'una escultura que pertanyia al déu romà Baco. Era una escultura de marbre gris, 18 per 18 centímetres. Estava coronada amb una heura i tenia el pèl treballat a trepano. Però les averiguacions fetes fa un temps hem pogut averiguar que estava situada en la planta baixa del Museu de Belles Arts de València i estaria entre els objectes que varen desaparèixer en la riuà de la ciutat en 1957. Encara es pot parlar d'una altra troballa, en realitat almenys dos, d'objectes idèntics en la mateixa zona, partida de la font. L'objecte, que sembla una moneda, no està catalogat de moment. Té un diàmetre de 1,9 centímetres. I doncs en una d'elles doncs representa una edat, uns anys, com unes xifres, i de l'altra doncs hi ha una creu, o sigui, hi ha una estrella hebraica. Per això, doncs bé, quand on dit ces genres d'insignes-là, il ne faut pas oublier que ces monnaies anciennes, dans toute la contrée méditerranéenne, les diverses religions étaient parsemées, ils étaient mêlés, ils vivaient les uns avec les autres, parfois dans des quartiers bien précis, dans des quartiers, mais dans un autre côté, ils se mêlaient très facilement, les affaires c'était les affaires, les gens ils convivaient ensemble. La preuve c'est que, comme je vous ai dit très souvent de fois, dans les califats de Cordoue, dont l'évêque catholique était un membre du gouvernement du calife, et le grand rabbin juif, c'était aussi un membre très important du gouvernement du calife. Alors ça veut dire que les trois civilisations, les trois religions convivaient ensemble, et donc bon, ce n'est pas difficile de trouver des vestiges et des restes un peu partout de cette zone. Anem a parlar, doncs bé, també dels primers documents escrits. El primer document escrit, que fa referència a Polignac, des d'aquesta constància, porta la data del 7 d'abril de l'any 1254. És una escritura de donació de terres que fa Bernat de Vilar, canonge de la catedral de València, a Raimon d'Olivella. La propietat és una mesquita amb hort i que suposa l'existència d'un nucli musulmà al nostre terme. El document es refereix a Polignac com a alqueria situada dins el terme de la vila de Corbera. Un altre document porta la data del 7 de gener de 1271 i fou firmat pel rei Jaume I a Sueca per a fer donació de 6 jovades de terra en l'Almarjal de Polignac. El mateix any, el dia 2 d'abril, a Pedre Hort, falconer d'ofici, va rebre una donació de 6 jovades de marjal amb l'obligació d'haver de residir a Alzira.
Quasi un any després, el 8 de març de 1272, serà el veí de Polinyà, Elias Parafreger, qui rebrà tres jovades eternes.

després d'haver escoltat aquesta cançó, ara què us pareix? Anem a parlar un xic de la geografia i Polinyà i Borriu. Doncs bé, el que fa referència a la geografia, Polinyà és un municipi situat, com us he dit, en la plana al·luvial formada pel riu Xúquer, un dels 11 municipis que formen la Ribera Baixa. El seu terme és eminentment pla, amb les soles elevacions a la muntanya de la Fonta, en 34 metres d'altitud, i la muntanya de Benicull, en 31 metres. El poble de Polinyà està ubicat a uns 12 metres d'altura. La pràctica totalitat del seu territori està dedicada a l'agricultura del regadiu. Limita amb el Balat al nord, riu Xúquer en mig, Riola a l'est, Corbera a la part sud i Alzira a l'oest. En el que fa referència al paisatge, este és agrari, dominat pel taronger. Els cultius han estat i estan condicionats per les característiques del terreny, de textura arcillosa, amb una capa freàtica alta i poca permeabilitat, i una gran concentració de calç. No fa massa temps, la marjal ocupava gran part del terme, una marjal que fou dessecada en un procés més bé llarg que es va accelerar amb esplendor de la taronja. Cultiu al que el poble està fortament lligat econòmicament. El regadiu està abastit tant per les aigües aportades per motors de reg particular que aprofiten la capa freàtica prou superficial com per l'aigua del riu que proporciona l'anomenat motor del poble. Fa alguns temps tenien prou importància tot un conjunt de naixements des que pràcticament sols queda en un dels ullals. Aprofitat pel Centre de Cultius de Peixos de la Generalitat Valenciana, l'agricultura és de tipus minifundista. Voilà, doncs, c'est un endroit où l'oranger est roi un peu partout de la région.

doncs a Polinyà també podríem parlar de riuada. Hi ha eu des grandes inondacions que ont, disons, conditionné plusieurs, pendant une certaine période de temps, disons, la vie à Polinyà. Il n'est pas possible, donada la manca de documentation, podríem també utilitzar dades de les inundacions d'Alzira que hi ha publicades o basar-nos en altres estudis de la comarca. Tot i això, el que sí que podem fer és comentar la riuà, que fins fa pocs anys eren els més grans, la riuà de Sant Carles, del 4 i 5 de novembre de 1854. No és que haguem trobat documentació municipal al respecte, però podem utilitzar el que diu Miguel Bosch i Julià en la memòria sobre la inundació del Xúquer el 1864, presentada al Ministeri de Foment. Per a les dades que dona, penso interessant reproduir-les. Polinyà, village d'Alzira. Cette jurisdiction s'étend dans la plaine de la rivière droite de Xúquer, a la qual la separa el terme d'Albalat. Les aigües de Xúquer varen anegar els camps de Polinyà, la rambla del Gemesí en la seva fort crescuda. Per una part va establir una retinguda a contracorrent de Xúquer que arribà fins al Alzira, i per altra va dar origen a una corrent quasi normal al riu i als voltants de les cases de Montcada, que després fue anar corrent paral·lel als llocs immediats, atravessant les jurisdiccions de tots els pobles que es varen trobar a la Ribera Baixa, a la vorera dreta del Xúquer. Ambes varen causar molts danys i destralls. La superfície anegada mideix 950 hectàrees, 25 quedaren molt alterades. Algunes cases de llauradors varen ser arruïnades, desapareixent els fruits, els estris de llaurar i les aus del corral. Polinyà va perdre 6.374 arbres, entre tarongers, altres fruiters, moreres, oliveres i garrofers. En alguns carrers, les aigües del Xúquer arribaren a més d'un metre del sud d'altada. Varen pereixer algunes cavalleries i bestiar. Es varen ressentir molts edificis. Vos imagineu, el village perdí 6.374 arbres a causa d'inundació. Disons pratiquement un mètre et demi, deux mètres d'eau dans les rues du village, et toute la contrée fut pratiquement pas anéantie, bien sûr, mais dut se ressentir terriblement de cette crue de rivière. Varies preses, séquies i nòries varen patir trencadisses. La possessió anomenada Cases de Montcada pertanyia al monestir de la Murta. Avui és propietat de Sant Bertran del Lis. Els dos terces parts estan en la jurisdicció d'Alzira i la resta en el de Polinyà. Varen tindre el gust d'examinar en aquesta finca la nòria col·locada, moguda per dos parelles de bous, embarcaducs de fer en forma de bressol. El pou de la nòria és de poca profunditat i es troba molt immediat al Xúquer, i per mig una mina de part de riu es troba constantment prevista d'aigua necessitària. Aquesta extensa finca va quedar totalment anegada. Entre elles, les aigües del Xúquer, rebutjades per la rama del Gemesí, varen deteriorar les vinyes, les hortes i els vivers de tarongers i graners. En la casa, les aigües arribaren a l'alçada de 0,75 metres. Pocs tarongers i vinyes de la ribera quedaren en pitjor estat que els de les partides de Benicull, igual de la jurisdicció de Polinyà. El text per ell mateix dona les dades prou clares, com per a no necessitar masses comentaris. Destacar, sí, de cas alguns comentaris, que fa un dels comentaris interessants seria el dels conreus. El de la seva relació comenta l'existència del taronger i altres arbres fruiters, moreres, oliveres i garrofers, vinya i magraners, i una diversitat interessant. Sembla que s'oblidi de l'arròs. La raó deu estar en la data en què visitarien el poble, el 2 de desembre, que eixia de València la comissió per fer l'estudi corresponent. El 23 de febrer havien tornat a Madrid. Enmig, l'autor parla de repetides interrupcions. En la introducció, reconeix la possibilitat de la falta d'algunes qüestions. Resulta interessant el comentari de les cases de Montcada, on parla de l'existència d'una nòria per agafar l'aigua del riu. És un exemple del que resultaria
habitual pel terme. Els diversos enginys utilitzats per aprofitar les aigües, tant els subterranis com els del Xúquer, ja sigui directament del riu a través d'una xarxa de sèquies. Sobre aquest interessant cas particular, la forma del rec a Polinyà, l'autor ens mostra un altre text molt interessant, que podríem dir, bon, bien sûr, réunir les conditions dont la ville a employé des autres systèmes un peu différents, disons, des autres. Bon, chaque ville, les gens s'organisent d'une façon, ils s'organisent d'une autre, non? Mais vous pouvez vous imaginer très souvent de face à des rivières qui descendent très calmes, très placides, et une ou deux fois dans l'année, bon, nous sommes dans ces contrées, disons, ces climats méditerranéens, qui fait qu'automatiquement, ça rapproche un peu, disons, aux rivières qu'on trouve en Afrique du Nord. Les rivières, elles sont pratiquement sèches une grande partie de l'année. Il suffit qu'il fasse 2-3 jours de pluie avec des orages assez violents un peu à droite, à gauche, et ça, on y a droit chaque fois. Et c'est la même chose qu'on trouve, par exemple, même au pays catalan, la même chose dernièrement, au moment que je vous parle, il y a eu des inondations aussi pareilles comme ça. Il arrive des choses comme ça, et bien ma foi, l'aigua, quan cau, es té que suportar, i és així, és així, encara que faci les destrosses més grans que es puguin imaginar. Anem a escoltar una musiqueta més i anem a tornar, perquè ara parlarem de menjar, de les festes i d'altres coses també, d'altres coses.

Doncs bona nit, tingueu senyores, com diuen, eh? Doncs bé, la riquesa de la cuina local. La riquesa de la cuisine locale, bien sûr, c'est plus qu'une autre chose, la variété des assiettes tout autour du riz. Toutes les variations possibles de paella, du riz au four, avec du jus. Et habituellement, ces plats suivent les saisons, disons, de produits de l'agriculture, des fèves, des navets, etc. Si hem de destacar algun plat d'arròs, per ser un xic diferent i tal volta no massa comú, és arròs en panses, senzill, a més no poder, i amb pocs ingredients, resulta gustós e inclús exòtic, segons les situacions. A més de les panses, l'arròs sol portar cigrons i tallades de moniato en una combinació de dolç i salat al mateix plat sense recorrir a la cuina oriental. La paella, en tota la seva riquesa i variació, és el plat festiu per excel·lència, per les possibilitats que ofereix a Pasqua o en qualsevol altra festa, dia més o menys senyalat. No resulta difícil de trobar, no sols a les cases, sinó també pel terme, grups de gent preparant una paella, gent d'edat molt variada. I és que la paella, com a element festiu, s'aprèn molt prompte dins els grups de joves. De totes maneres, també, quan es diu, quan s'eix de festa, també es diu, anem a eixir de paella. On va sortir, on va aller de paella. Disons, en allant de paella, ça veut dire qu'on est prêt, disons, à faire la fête, manger, s'arrêter dans un endroit, dans un autre. Eh? Caldria comentar com a plat habitual que ha perdut el seu valor de ser extraordinària i que el poble es coneix com putxero, i que correctament anomenaríem olla. Dins la cuina tradicional ha sigut sempre un plat festiu i de gran reunió familiar, i no resultava fàcil tindre recursos per cuinar un plat tan ple de carn i verdura variada i abundosa molt sovint. M'ha contat gent major com antigament trobaven una certa diferència entre el putxero i el que anomenaven olla. Cosa curiosa, deien putxero la versió cuinada amb tot tipus de carn, el que es menjava a les cases riques. L'olla era la versió pobre, la que es preparava amb tanda. Avui en dia, donat que el putxero es cuina qualsevol dia de forma repetida, ha perdut el simbolisme i el luxe de que en alguna època era representació. Hi ha les pastes, bien sûr, parce que les pâtes, les gâteaux, l'all i pebre, que c'est quelque chose aussi de très important, parce que c'est quelque chose... Un plat que très souvent on laisse de côté aussi, c'est le bolit. El bullit, tant volta per la seva senzillesa i per bordó, corn un plat sense lluïment. No és tan en compte dins els repertoris gastronòmics. Personalment, es va resultar estrany que gent forastera entastara el bullit en parvés de les seves excel·lències i la seva originalitat, quan així falta poc perquè siga considerat un plat de segona categoria. Inclús hi ha gent que m'havia comentat sobre la dificultat de fer un bon bullit, dificultat que no he acabat d'entendre, donat la senzillesa de la recepta. No em veuràs quelque chose que hi ha arròs amb fesos i naps, hi ha la fenollà. El fenoll és una herba d'hivern utilitzada també en fins medicinals i que fa alguns temps es cultivava per utilitzar la seva arrel fonamentalment en ensalades. A Porinyà es cuina la planta abans que espigue i faça flor. I quan està encara tendre, la dolçor del fenoll fa necessari canviar l'aigua on es bull. En tot o en part segons, el gust de cadascú, perquè no resulti massa fort. Doncs voilà, sé quantité de choses. Après, bon, évidemment, hi ha les viandes au four, hi ha les pâtisseries, que bon, les pâtisseries, veut mieux que je m'attarde pas trop sur les pâtisseries, parce que sont très mauvaises pour la santé, quand on les a pas à portée de main, quand on parle d'elles, on souffre énormément. Et ils sont très mauvaises pour la santé aussi, soi-disant, quand vous avez la chance de pouvoir les déguster sur place, en BMX, ainsi, mentre s'està o cantant, o s'està ballant alguna jota, o algun bolero, alguna cosa, doncs bé, totes aquestes coses acompanyat d'un xic, quan es fa un mosset així, un xic d'aiguardent, o un xic de moscatell, per poder acompanyar tot això, doncs ja us podeu imaginar que així, nosaltres a la ràdio, estem suant, i no de la calor que fa, estem suant només de pensar en aquestes bones petites coses. Vos pouvez vous imaginer ce que c'est pour nous, être derrière un micro, en train de parler, quand on pense, et on parle de ces choses-là. Nous, les Méditerranéens, on est vraiment extraordinaires.

après, ça veut écouter cette musique qui nous fait déjà bouger un peu les jambes au moure des garres, comme dit en alguns llocs que no parlen tan fi poder. Doncs, al llarg de l'any hi ha més festes i totes aquestes festes estan representades a Polinyà. Al llarg de l'any, i ben mirat, no està mal el nostre calendari festiu, tot i que sempre es troben pobles vins amb més festes o en festes que semblen més atractives i originals també. Fé, sé que és interessant que vam fer de feta, participar i organitzar de feta. Bien sûr, com he dit, hi ha des villages que font quelques fêtes peut-être plus importantes, d'autres moins importantes, certaines peut-être plus jolies, d'autres moins jolies, mais ce qui est intéressant, c'est maintenir ces caractères festifs qu'on a au Pays Valencien. El pas del temps, els canvis socials i econòmics i tantes i altres coses han anat marcant canvis, provocant substitucions i inclús fent desaparèixer festes o dies festius, però també n'ha eixit alguna festa nova sempre. Hi ha les fograres de Sant Antoni o 16 de gener. La primera festa de bany és el dia de Sant Antoni, el del porquet. Fa alguns anys el fer fograres pràcticament s'havia acabat. Massa feina a repegar trastos per a cremar. Un grup de gent feia una foguera a la plaça d'Ajuntament al carrer de Sant Antoni. Alguns veïns feien la de sempre. Els primers anys un grupet va sopar junt a la foguera. Amb els seus anys augmentaria la gent i encara que el grup dispers no hagi continuat amb la foguera, els xiquets del poble han fet seu a la festa i omplin els carrers i les places de menudes fograres que constitueixen durant dies i dies i cremen a dit de Sant Antoni. Mai li han faltat als sants les corresponents celebracions religioses. Hi ha la Fira del Porrat a Sant Sebastià. Pocs dies després, el 20 de gener, Sant Sebastià, patró del poble, la festa es celebra en Fira del Porrat, missa i processó, coets i ball de nit abans. Ese dia toca passejar per la fira i comprar el porrat. Si s'haguera de destacar alguns moments seria quan al principi de la processó aquesta de travessar la plaça on està la fira i, per tant, la fira para uns moments per deixar passar el sant. Sant aussi, c'est quelque chose, disons, que est très attachant à la tradition, c'est qu'il y a une procession qui passe et en pleine place centrale, donc, il y a la fête, il y a une foire, donc, il y a des va-et-vient et au moment qu'arrive la procession, tout ça s'arrête.

Bé, doncs, amics de Polinyà i gent que mos escolta des de Tolosa, doncs moltes gràcies per haver passat una estoneta amb nosaltres. Desitgem que el nostre programa hagi sigut del vostre agrat i vos dic, com ja acostuma a dir així, en Occitània i en Occità, adixats plato le munde, mercis pla per haver demorat amb nosaltres, bono serado i adixats, que en valencià vol dir moltes gràcies per haver-nos escoltat, gràcies i fins al cop que ve. Adéu-siau.

0: Radio Occitanie.
1: Occitanie, 5 euros.
2: Un article del Cristian Andreu parigut le 10 d'octobre de 2022 sur le site de notre partenaire sapientia.eu titulat « Mai de mestres, Yanomani ». Se pot pla dire que la modernità arriba també per tutti i grups humans de la planeta, malgrat que d'un biais diferent. Pai més, hi ha de comunitats nacionals i culturals que volen pas d'aixar en darrer les casens o de poder també adaptar son milieu de la societat actual o per guanyar com a societat diferent. Això és prepausat per la nació indígena americana dels Yanomami que volen, d'empeu fa calques anades, crear un grup de professors i de mestres per poder ensenyar pla la llengües Yanomami parlades avui per aquí 20.000 persones per tota la planeta. Per així, se pusquet confirmi que 42 indígenes Yanomanis pusqueron un gran ser licenciats com a professors de llengua Yanomani al costat d'altres nous professors d'altres llengues i nacions culturals del Brasil a Sant Gabriel de Cachoeira. Les nou mestres Yanomani fugueron formats per l'Universitat Federal del Brasil, UFAM, so que entrainarà una capacitat d'homage per aquesta comunitat nacional o brasilenca a l'hora d'ensenyar de llengues Yanomanis, com le Yanomamo, le Nimam, le Yanomam, le Sanuma e le Yaroame, pramu que les parlaires d'aquestes llengues són un grup de mai en mai reduït. De just línia que al costat d'aquells 42 nous professors Yanomami, a la cerimònia de nous títols de llengua indígena hi hagueron també de centenats d'indígenes d'altres llengues i nacions culturals brasilencos apartenents a 23 nacions indígenes i que formen ensem mai de 97% de tots els pobles indígenes de Brasil. La cerimònia que confirmava que eren ja professors en llengua Yanomami se debanet al pe del sum Pico de Neblina, l'emu mai nau de tot Brasil en territori Yanomami. Hi hagueron també de nous mestres de la Inacius, Baniwa, Tucano e Yegatu. Que d'unos nacions indígenes demoren isolados o gairebé de la resta de la societat actual és una realitat encara vei. Se pusquet confirmi pramu qu'arriba al lloc de la cerimònia causit en territori Yanomami, una nació dividida entre la frontera septentrional de Brasil e meridional de Venezuela, fuguet malaixit. Se pusquet son que arriba a prep de navegar mantunos uros en batel e a mi força plegio pel flume negre Rio Negro. Un presfaig que tout le monde podun pas fa a isidomen. Pendant la cerimònia, le director de l'Universitat Federal del Brasil, Silvio Puga, confirma que Brasil és un estat divers al nivell ètnic i cultural segons la Constitució de 1988 e això entraina de protegir e soigner les llengues i les cultures de les diverses nacions que són dins aquest estat americà. És un gran desfí, afirma Puga, cal promoure la coneixença de la cultura de cada nació indígena sense trencar la relació de cada persona amb sa cultura, sa llengua, sa pensada, sense la rauba de son biais de pensar en tant qu'indígena. Fi de citació. Em mai d'acord, d'aquells 42 nous professors i mestres de Yanomami, 13 són de fennos. Un presfaig positiu per força cercaires. Son heureux, pramu caro pudin confirmi que son de fennos independentos. Un presfaig que se depanet pas d'empei 1952 curo y hagueron les premiers encontres entre de blancs e de Yanomanis pel primer cop. So diguet Iraildas Caldas Torres, científico e estudiante de la llengues e cultura Yanomani. E tout aco serio pas possible sense l'educación. Felicitacion. D'un altre costat, mantus participants a la cerimònia volgueron també remembrar l'història Yanomami d'empei aquel primer escontre de 1952. Per així, fuguet remembrado la guerra contra les miners il·legals pendent les anades 1980 e 1990 e la limitació frontaliera del territori Yanomami d'empei l'an 2000. Une histoire qui, selon force testimoni, c'est une histoire d'attaques et de menaces de statues minières illégales et de pedo de déchets permanentes. Ça qui là, les qui fugueront. Presenza in aquello ceremonio del 42 nous professus Yanomani, gius linieron tapla che fosso Yanomanis, abion pagat de loro bido per pude arriba an aquel moment e che praco calio aro au festeggia. Mai de mestres Yanomani un article del Christian Andreu paregut li test d'octubre. De 2022, sul site de nostri partenari sapientio.eu.
0: Me voy por la carretera.

Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb petjada catalana. La rebel·lió de les putes de la catalana a la Patagònia argentina. És un article de Txema Huete publicat originalment al seu blog Puyehue Travel amb música d'Aleix Gaus Bonastre. El divendres 17 de febrer de 1922, sota la consigna de no ficar-se al llit amb els militars assassins de jornalers durant les vagues agudes a Patagònia en 1921-22, les prostitutes del bordell La Catalana van clamar contra el terrorisme d'estat del govern d'Irigoyen i van mostrar la seva solidaritat amb els centenars de treballadors portats a la mort. 101 anys després, l'acció protagonitzada per les pupil·les de Puerto San Julián, província de Santa Cruz, Argentina, és considerada com un acte heroic, gairebé inimaginable en un context social de màxima repressió, d'afusellament immediat davant qualsevol protesta. 5 dones, les més valentes i dignes, entre una població terroritzada o còmplice de la barbàrie comesa, van protagonitzar la única i inesperada derrota dels vencedors. En paraules de l'historiador Osvaldo Bayer, autor de la mítica obra Patagònia Rebel, Mayer dedica l'epíleg de la publicació a l'episodi del prostíbul de La Catalana, dit així perquè la seva propietària, Paulina Rovira, era catalana. Les estàncies. Emplaçada en un entorn natural magnífic, la ciutat de Puerto San Julián, amb domini de cases baixes, apareix ordenada i amable als ulls del visitant. Contemplatius en la plàcida i urbanitzada costa, es fa difícil d'imaginar com de dura i salvatge havia de ser la vida un segle o segle i mig enrere per aquests territoris. En gran part, una planícia estepària assotada pels vents dominants dels Andes. Tot just conclosa la campanya de sotmetiment o extermini directe dels pobles aborígens de la Patagònia, els governs argentí i xilè de l'època van donar barra lliure a oligopolis ramaders, majorment anglesos, espanyols i escocesos, per parcel·lar al seu gust el territori conquerit. La estància es va constituir en l'organització econòmica i social rural més sòlida en aquells territoris infinits i deshabitats. La superfície d'explotació podia anar d'uns quants centenars d'hectàrees a superar el quart de milió. Centenars de barcers, majorment homes, desheretats d'arreu, van conformar la força de treball. La lluita obrera. L'activitat econòmica principal de les estàncies era la producció de llana, que s'enviava a Europa sota la protecció de l'imperi britànic. Però de bon començament del segle XX, Londres va començar a importar llana de Nova Zelanda i Austràlia. La competència va anar en augment, el sector llaner argentí va entrar en crisi i les condicions de treball van empitjorar. Les demandes dels obrers rurals per dignificar el seu treball no es van fer esperar. Rebre el salari en metàl·lic, un paquet d'espelmes mensual per il·luminar els barracons, un catre per persona, menjar més variat que la carn de xai o farmacioles millor equipades i amb instruccions en castellà i no en anglès. Un dia de descans setmanal eren alguns dels requisits dels treballadors. La negativa de la patronal va motivar la primera vaga del sector rural a la fi de 1920 i començaments de 1921. La mobilització social, organitzada per anarquistes procedents d'Europa, va ser tot un èxit de resposta i la patronal es va venir al pacte. No obstant això, el ràpid incompliment dels compromisos contrets pels oligarques va desembocar en noves protestes laborals uns mesos després. La repressió de les vagues.
La resposta del govern argentí de Hipólito Yrigoyen, instigada per la legació britànica i els terratinents, tots inquiets per salvaguardar els seus interessos, va ser l'enviament del 10è regiment de cavalleria de l'exèrcit argentí, comandat pel tinent coronel Benigno Varela, un militar de conquesta, ja adobat en les campanyes de persecució de poblacions indígenes. De connivència amb la patronal i propietaris de grans empreses de comerç i transport, Varela no va tenir cap mirament a ordenar la caça i afusellament in situ dels vaguistes amb l'ajuda dels pistolers dels oligarques. Unes 1.500 persones van ser assassinades durant l'estiu austral de 1921-22 sota la socorreguda excusa de ser enemigos de la pàtria, segons resava a l'ordre de l'oficial als escamots d'afusellament. Els morts van ser enterrats en fosses comunes i anònimes. El terrorisme d'Estat anava perfeccionant els seus mètodes i establia les bases d'actuació a generacions futures de colpistes, dictadors i genocides. La vella comissaria de Puerto San Julián, actualment parcialment derruïda, va ser un dels punts de concentració de vaguistes presos. En els seus calabossos van ser salvatgement torturats dotzenes d'ells abans de ser morts i enterrats de forma disseminada pels voltants. Algunes d'aquestes osseres poden localitzar-se al llarg del traçat de l'actual Ruta Nacional 3 o en ramals pròxims. Diversos memorials recorden l'extermini mentre els equips de memòria històrica de l'Argentina encara continuen esforçant-se per recuperar les restes i el nom de tots els executats. Un dels líders vaguistes, José Font, Facón Grande. Entre els vaguistes va destacar la figura de qui es coneixia com a Facón Grande, el nom del qual era José Font. Ell liderà un grup d'obrers rurals que en la defensa dels seus drets laborals s'enfrontà a les forces de Varela i que finalment es van veure obligats a rendir-se. El mateix Facón Grande i els seus homes també foren durament represaliats, ja que van ser brutalment agredits, afusellats i enterrats en alguna zona encara no localitzada, coneguda com a Cañadón de la Muerte a Jaramillo. L'origen de Font s'ha situat a la població argentina de Concepción de Uruguay, si bé alguns estudis recents, com el de l'historiador Julio Oscar Blanche, situen el seu naixement a Catalunya, concretament a les comarques lleidatanes. Segons les seves investigacions, José Font hauria arribat a Amèrica amb els seus pares, José Font i Petra Pérez, al 1886, procedents de Lleida, i s'haurien establert a Tala, a Uruguai. Més tard, el 1905, s'hauria establert a la Patagònia. La rebel·lió de les putes. Conclòs el genocidi, els efectius del 10è regiment de cavalleria van ser replegats a Puerto San Julián. Però abans de ser embarcats cap a Buenos Aires, el 17 de febrer de 1922, Varela va decidir premiar-los per tant esforç de fusellar, amb recompenses sexuals, enviant-los per tandes al prostíbul La Catalana. Arribats al capdavant de la Casa de Tolerància, el primer grup de soldats es va trobar amb les portes tancades. Van cridar i van colpejar en l'entrada una vegada i una altra fins que la propietària, Paulina Rovira, va sortir per comunicar-los que les seves pupil·les es negaven a atendre'ls. Els uniformats s'ho van prendre com un insult a la pàtria i van tractar d'entrar per la força, però es van trobar amb les putes, que els van encarar amb pals i escombres al crit de «assassins, porqueries!» i amb «assassins no ens allitem!» També els cridaven «cabrons malparits!» i altres insults obscens propis de donetes, segons recull l'informe policial dels fets. El desconcert entre els militars va ser enorme. Van fer posat de treure els seus matxets, però van acabar retrocedint. No comprenien que unes prostitutes, la baula més fràgil i menyspreada en una societat d'ordre per la qual ells vetllaven, se'ls hi tanquessin de cames.
Per descomptat, les dones van ser detingudes i conduïdes a la lúgubre comissaria del poble. Van ser identificades com Consuelo García, de 29 anys, Argentina; Ángela Fortunato, de 31 anys, Argentina; Amalia Rodríguez, de 26 anys, Argentina; María Juliache, de 28 anys, espanyola; Maud Foster, de 31 anys, anglesa, juntament amb Paulina Rovira, la propietària del prostíbul. Totes van acabar en el calabós per insultar l'uniforme de la pàtria i fer costat als vaguistes, potser l'acusació més greu en aquest context. En aquella situació, el que era més previsible fora que les dones de la Catalana fossin afusellades allà mateix. Però al cap de la policia li va semblar que fer-ho seria engrandir l'únic acte públic de resistència i solidaritat amb els represaliats i desapareguts. Així que després d'humiliar-les i maltractar-les, els va retirar la targeta sanitària que els permetia treballar, forçant-les a sortir del poble. Paulina Rovira es va quedar al poble i 30 anys més tard, Maud Foster va tornar a Puerto San Julián per exercir com a madame de la Catalana. Va morir en 1968, a 70 anys, malalta d'arteriosclerosi, cuidada per Doña Laura, que va ser la nova propietària del local. Les seves restes descansen en el cementiri municipal i no falten flors a la seva sepultura. El record de la revolta. La història de les vagues que van succeir a la Patagònia al 1921 van ser recollides en un llibre d'Osvaldo Bayer, titulat Les venjadores de la Patagònia tràgica, 1972-1978, i que fou portada al cinema al 1974 amb el títol La Patagònia rebel, dirigit per Héctor Olivera. El paper del líder Facón Grande va ser interpretat per Federico Lupi. El territori recorda els protagonistes i també les protagonistes d'aquella revolta, amb la identificació del que van ser els escenaris dels fets i diversos monuments commemoratius de l'extermini, o com del mateix memorial a Facón Grande a Jaramillo. A la població de Jaramillo, a l'antiga estació de tren, també s'ha instal·lat un museu en record a Facón Grande, qui també és recordat a la ciutat de Buenos Aires amb un hotel que porta el seu nom. Pel que fa a la revolta de les prostitutes, aquesta també ha estat reivindicada i commemorada el 2013 amb l'estrena al Teatre Nacional Cervantes de l'obra Les putes de Sant Julián. I el 2022, per commemorar el centenari, la comissió Les putes de Sant Julián va realitzar una sèrie d'activitats per recordar els fets. Heus ací, ha estat un article de Txema Huete per a la Petjada Catalana i ho hem escoltat amb música d'Aleix Gaus Bonastre. Petjada Catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb Petjada Catalana. Hoje la colegio va ser passant.

0: Mas perquè, perquè m'han pas dit a l'escola?
1: Radio Citane.
2: Perquè m'han parit
1: l'emoció del país.

0: Bé, doncs, bona vespre.
1: Bona vespre a tothom.
0: Bona vespre, bona mica. Doncs anem a parlar de Montaverní, de la Vall d'Albaida, un poblet, doncs, com els altres que configuren aquesta famosa Vall d'Albaida, que ple de tradicions i que hi fa bo viure. Va viure de sentit, com a tots els llocs, ho hem dit sempre, no disons toujours dans nos programmes que, bien sûr, les gens y travaillent comme dans n'importe quel autre endroit du monde. Les gens y souffrent peut-être comme dans n'importe quel autre endroit, mais ils ont en plus quelque chose qu'ailleurs, peut-être, ils n'ont pas, c'est cette joie de vivre, cette façon qu'on a toujours dit, la fête, c'est la fête, et quand elle arrive, il ne faut pas la laisser passer. I fan profiter al màximum. Doncs jo crec que estaran tots els que ens escolten estaran completament d'acord amb això. No podem res més d'això. Diríem que, veieu, Montaverner, disons, les origines de la vida de Montaverner, il faut pas oublier, c'est une région qui était plus ou moins ibérique, celte, qui était visigothique, qui était musulmane, qui était, avant tout ça, il y était romaine et tout, carthaginoise aussi, donc c'est des endroits qu'il y a des traces du passé qui remontent à très, très, très, très ancien. Bon, les gens, ça, ils n'en font pas tellement, ils n'en sont pas, disons, yo no creo que es capfiquen, de dire qu'han estat cartaginesos o qu'han estat centes o celtivers, això no, la història, podríem dir que es puja a l'època musulmana, és la més recent, podríem dir, la que tot és d'aquesta part, d'aquesta etapa de la història del poble. Montaverner, com la majoria dels llocs, dels poblets, d'alguns llocs, a la Vall d'Albaida i altres, és eixit d'una alqueria musulmana, una alqueria musulmana, un establiment on veritablement és d'allí que pren empenta el lloc, eh? Les primeres empremtes d'ocupació humana que trobem en aquest terme estan en el Tossal del Calvari i pertanyen, ben segur, als primers temps de l'edat dels metalls, per això a part, diríem, en general, eh? I són fragments d'atuells fets a mà i decorats amb acanarades i molt possiblement també procedisca d'allí un destral de pedra polimentada trobada a la rambla del riu d'Albaida que passa prop de l'estament i de l'esmentat lloc. Altres vestiges ens apareixen en temps de la romanització, però, diríem, a la partida de la Colata aparteixen els restes d'una possible vila rústica. Montaverner en si, doncs, era una alqueria musulmana que fou incorporada als termes de Xàtiva per Jaume I, que li concedí carta de població el 26 d'agost de 1271, donant als seus habitants franquícia de tributació durant 10 anys. Aquest mateix any, el 4 de desembre, confirmà la donació d'heretats i parcel·la. Els que no van resultar afavorits amb les donacions no varen acudir a prendre possessió de les mateixes, però qual cosa Pere el Gran va advertir que de no fer-ho així serien otorgades a altres ordenant a justícia Bonifaci que acomplís les seues ordres. Vol dir que ells havien donat de notíssima aux gens i com les gens, le roi, il a dit bon, mais ceux qui ne viennent pas, c'est signe que ça ne les intéresse pas, donc automatiquement, ces donations royales des terres, des parcelles, puisque ça ne les intéresse pas, ils seront donnés à des autres personnes. Donc, vous voyez, même à l'époque, il y avait des gens qui peut-être vont vivre cette fameux climat, faisait que, bon, aller si loin, mais en fait, de toute façon, tout le village était plus ou moins relié les uns avec les autres. Il faut voir dans le contexte de l'époque, j'ai dit, il n'y avait pas des millions d'habitants dans toutes ces terres, hein? Et la gente, donc, tenia que, en général, donc, establir-se, et la vida tenia que ser dura. Dura per establir-se, perquè no daven res sense cap suar, i no daven res sense cap treball que es fes. Jo m'imagino que en certs, bé, en llocs, a més, hi ha llocs que es poden regar, i altres, doncs, que no, que són de secar. I quan arribes a un lloc que és a vegades, jo no dic de Montaverner, però quan arribes a alguns llocs ja pujats cap a la costera o cap a la muntanya, que és més aviat de secar, doncs ha sigut que ser molt, molt, molt dur d'establir-se en un lloc i mantenir-se. A més, ells ja diuen allà a València, reseu els sants de la pedra i contenteu-los de tot, que la collita està en l'horta i que si la pedreguem us fot. Doncs poder és una de les coses que podríem dir.

0: Radio Occitanio, Caterina Ucatre e Incomenge.
1: Andiamo a parlare también, encara que sigui breument, en qüestió de natura, els paratges importants que a Montaverner que es poden veure, doncs és a Rambla, el Calvari i la Font del Povina. Els rius que passen és el Clarià i l'Albaida, que casualment en Montaverner uneixen els seus recorreguts. Vol dir que quan entren al poble s'ajunten els dos rius i així els dos passen pel poble. Pel poble, que és una de les bones coses. Les fonts, de Font del Povil, de Font de Cablanc i Font de l'Anglès. Doncs algun anglès que devia haver-hi per allí que doncs, van posar un nom de la font. I la caça, doncs, el que fa la caça, hi ha associacions de caçadors, hi ha associacions diverses en el poble. Es pot dir que el poble és, hi ha de tot. No és una gran capital, diríem, com una tercera ciutat d'una regió o d'un país, però, per exemple, és bastant curiós que en la distribució de la població, això és bastant curiós de que hi hagi aquestes coses, perquè, per exemple, la gent ocupada en les fàbriques i indústries és el 31,11%. Les gens qui són employés, disons, dans le bâtiment, c'est 5,82%. Les gens qui treballen a la terra, en tant que terre de bête, 5,46% uniquement. C'est descendu pratiquement à rien. Des gens qui travaillaient à la terre, quand avant, c'était des gens qui faisaient que ça. Les études, les services, 16,22%. Les étudiants, 7,44%. Bon, c'est peut-être des étudiants, disons, qui coursent des études un peu, disons, en dehors de l'école primaire traditionnelle. Et maîtresses de casa, que ça c'est un mot qui est très joli à prononcer en valencien, que c'est les femmes au foyer, dont 19,39%. Des gens, disons, qui sont minus valides, hein, disons, 2,43%. Et des gens du troisième âge, 16,64%. Donc, c'est... ça doit correspondre, disons, à une image généralisée un peu dans toutes ces régions-là. Chaque fois, il y a davantage de personnes âgées. Chaque fois, il y a moins de jeunes. Et automatiquement, tout se ressent dans ces domaines-là. Pour moi, il me fait bouger de voir qu'il y a beaucoup de maîtresses de casa encore. Donc, ça me tranquillise. Ça me tranquillise parce que... Ja ho vos diré en altre lloc. Ja ho vos diré en un altre lloc que podríem dir. Dins el terme de les empreses que ocupen la major part de la població es dediquen al textil, serigrafia, ferreteria, vidre i plàstic, tenint en compte que en els darrers anys s'ha creat el polígon industrial La Cava, que ha suposat el que un major nombre d'empreses s'instal·len en el terme municipal de Montaverner. Doncs, si deixa per mal, diguem que, evidentment, on cherche a obrir le village à l'extérieur. À l'extérieur, disons que c'est vrai, un village qui n'arrive pas à faire venir des gens de l'extérieur, ça suit un mauvais chemin. Mais en fait, disons que le fait de permettre des industries de prendre place dans les sites municipaux, donc ça permet, disons, de au moins maintenir les gens du village sur place. Il n'y a rien de meilleur que réussir à faire ça. Enfin, malheureusement, il y a toujours, suppose que a València i fins i tot poder un dia parlant a Barcelona, passar pel carrer i pots trobar algú que sigui de Montaverner, perquè la gent se'n va per una banda i per l'altra. Vull dir que això no... jo he trobat gent a la part de Lleida que venien de Mallorca i mallorquins, i he trobat... Bé, i a Castella he trobat un senyor que era de Sagunt. Bé, però dic, la gent se'n va perquè té que viure, la gent, i a més vivim en una època, s'ha sentit una època, magnífica o pas magnífica, on les gens venien au monde dans le village, se marien i morien au village. Mais ça aujourd'hui, de plus en plus, c'est pratiquement impossible, ça devient plutôt rare, parce que les gens, ils viennent au monde dans un village, mais la vie fait qu'on est beaucoup plus ouvert, on est obligé d'être beaucoup plus ouvert et de s'adapter davantage à des situations qu'avant ça aurait été impensable. Però és veritat això, que segurament doncs tenen el problema aquest, com un dels problemes que tenen que tenir és, com a molts llocs, de que la gent jove, doncs, en falten. I quina solució hi ha en això? Solucionar una i enseguida feta. però això no és una solució que porti de poc, perquè això vol dir que quan tens crios a casa, doncs té que haver-hi un ajut, té que haver-hi una situació econòmica cada vegada més. Abans no, abans es tenien crios i tant, en fi, tant si la gent no tenia per menjar, es tenien crios. Però avui en dia és un altre problema. Avui en dia tens crios, doncs vols que tinguin dret a uns estudis, vols que vagin a un lloc, que vagin a un altre, i almenys que no passin com abans, que et donaven, au, et treien un plat de farinetes per tots, i el que sucava més de pressa se menjava més que els altres. Perquè jo ho he vist en el poble, això, però fi, això són altres coses. En fi, hi ha de tu, a Montaverner hi ha de tu, hi ha de, bon, hi ha de granges, pour l'élevage de bêtes, disons. Il y a, par exemple, le marché a lieu le dilluns en la plaça major de poble. Com a centres privats es pot trobar una perruqueria per homes, eh? I quatre per a dones. Quatre per a dones, que ja està bé, el que mos gasteu, eh? El que mos gasteu, eh?
2: Això és perquè les dones sempre tenen més necessitat de ser guapes. Més guapes, això.
1: Bé, jo no dic res perquè val més que no parlem de tonteries, eh? Bé, doncs hi ha també dispensaris, esteticians, una tintoreria, una botiga d'articles de regal, doncs una drogueria, una floristeria, dos papereries, un estanc papereria també, perquè això és molt important, i botigues de roba, una sabateria i fins i tot una joieria, perquè les xiques vagin guapes.
2: I jo te diré que hi ha una piscina municipal, un frontenis, un camp de futbol, dos pistes polivalents en el qual es pot jugar a futbol, bàsquet i volei. I que també al mes de juny s'organitza una quinzena esportiva per omplir les vesprades, ja que els xiquets sol van a l'escola per el dematí.
1: Molt bé, formidable. Només van a l'escola al matí?
2: Sí, durant una quinzena o durant el mes de juny.
1: Ah, només el mes de juny, perquè si no jo hauria canviat d'escola, però així no hi vaig. Perquè si només és un mes, jo no hi vaig, escolta, ja en tinc prou.

0: Mira, ens manica, jo crec que podem dir bona vespre a tota la gent que ens ha escoltat.
1: Sí, bona vespre i fins al programa vinent.
0: I la gent de Montaverner que segueixin doncs, fidels d'aquesta manera i dinàmics.
1: I en salut.
0: I amb molta salut, això també. I doncs, on vos parleu, Judit, de Montaverner, en village de la Vall d'Albaida, i les informacions ont été apportées, disons, par le service municipal de la ville de Montaverner. A deixats per a tot el món, gràcies per a demorar també nosaltres. Bruno Serrado i a deixats.
1: Adeu.

0: collaboration avec le Conseil régional Midi-Pyrénées et les éditions Sud-Ouest.
1: Alicia Tso, aujourd'hui, les mots servant à désigner des plaines, et en premier d'ailleurs, le mot qui vient du latin planum, donc ou l'occitan plan ou plano, au féminin, désigne au premier chef une plaine. Mais tout est relatif, ce peut être le bas pays par rapport à la montagne, les vallées par rapport au plateau, le plateau ou le replat dans un milieu beaucoup plus accidenté. Le terme masculin, en raison de l'accentuation particulière à certaines régions, dans le Saladès, le Quercy et les parlers languedociens septentrionaux en général, où se produit notamment le phénomène de dénasalisation du han, plat est parfois graphié plat ou plot. On trouve ainsi le plat dans l'Ariège, les plans dans le Garonne, plagnol dans l'Haute-Garonne, le plagnol correspondant à l'occitan planol, plateau, plagnol étant plutôt l'adjectif donc, qui fait partie de la plaine. La planasse dans l'île de l'étang de Sigean, à Paillac de Mer, des lieux dits plan majou, plateau plus grand, plavinous, plan vineux ou pougette, les plots ou les plots, plan mégé dans le Poujol, plot mégier dans Salvetat, transcription de plan mégier, c'est-à-dire à moitié ou mitoyen. Les planales et les planelles, un autre dérivé, planès, en latin planitia, est devenu un terme de géographie générale en raison des plateaux de lave généralement triangulaires qui entourent les volcans du Cantal, par exemple planès de Saint-Flour, du Césalier ou planès de l'Aubrac. Voilà, nous nous retrouvons la prochaine fois pour un nouveau mot.
0: C'était Terre et Village Doc, en collaboration avec le Conseil régional Midi-Pyrénées, d'après l'ouvrage de Bénédicte et Jean-Jacques Fénier, Toponymie Occitane, publié aux éditions Sud-Ouest.
2: Un article del Cristian Andreu paregut le 26 de novembre de 2021 sur le site de notre partenaire medieval.com intitulat L'Hollandais médiéval. La lingua holandese o neerlandese medieval o fuguet parlado dins un territori pla mai gran que l'actual, pramuque l'Evado Frisio, fuguet parlat per tut en Holando, Flandro, le nord francès o encara l'ouest alemán. Es conegudo pels historias como biel holandès o ancià baix francunya e fuguet l'amassado de dialectes parlats entre les segles 5 i 12 als Països Baixos medievals. Malgrat que la major part de l'aifuns escrits eren pas entieros, fuguet tornat do bastido la lengua amb aquell oifuns a mai de diversos paraules que conserven encara bé la lengua francesa. És considerado com la primera etapa lingüística dins del procés de desseparació de la lengua holandesa del francunya medieval. Son origine e le territori un fuguet parlado correspondent pla al lloc un diabio l'anciano tribules francs alias soes le sud d'Holando, el nord de Belgico, nord de França e diversos llocs de l'Eren Baix alemán. Aquel procés d'independència lingüística s'acabet a per aquí les segles 12 i més, hi hagué de territoris vesi un se palet pas jamai, pramo que los habitants continuaron de parlar le frisu en groningo frisio e le not d'Holando un se palabo e se palo encaro le frisu e a Achtenhoek, Overijssel e Drenthe un se palabo le satsu. Abans, l'holandès medieval era nomenat ancien holandès o ancià francunya, un terme creat per Wilhelm Braun al segle XIX, quan avançaient diversos dialectes de la llengua dels francs que eren pas de satsu d'alemànic o de bavarès. Paimens a l'urodar, l'holandès medieval formó pas part d'aquell exemple i és classificat al despat d'aquell grup. L'holandès medieval es divisit en holandès de l'ouest e holandès de l'est e fasio frontiero amb le frisu al nord, l'ancià satsu al nord-ouest e le biel naut alemán al sud-est amb del francès al sud. En forma part de l'amassado general des dialectes alemans, les palaires e l'holandès medieval bouillon pla comprenne tabé les autres dialectes e iabio pas cap problema de comprenezu entre les unes e les autres. A mai forso vocabulari d'aquesto lengo fuguet menat pels angles, les satsus e les jutes cap a Angloterra penella meteixi poco. Le desenvolupament de l'holandès medieval entrainet pas cap novo frontiero lingüístico din la regió, almenys pene la debuto del període medieval suès le segle 5, 6 e 8, pramo que hi havia un vocabulari comú patejat amb le biel satsu e tabé le biel frisu. Veien Carola i semblant sosun de Jusinha, entre això que fuguet le frisou medieval holandès medieval i també le nautarima medieval. A per aquí, l'an 1650, la lengua evoluet torna mai e comencet una nova etapa que es vei classificada entre 1650 e 1500. Un dels cambiaments linguistics majes patits pel holandès medieval fuguet la reducció de l'ai bucalos saquela, e malgrat que hi ha diversos fons escritos contemporanebo e entre aquellos d'haver de testes en latí amb de paraules en holandès medieval, que ne confirmen l'usatge és encara malaisit per cercaires de l'identificar amb seguretat, però que a l'epoca hi havia pas cap d'alemany estandat e tutero un mesclo dialectal. La paraula d'holandès medieval mai anciano confirmido serio vad usado pel romà tacit en Senveit e que vol dire terre pla de fango. La regió de la mar de Vaden serio a tal, mas mantus cercaires digueron que juno paraula mai anciano encaro e capeten al proto germanic. Per así, la gravadura de Bergacher, un ensemble de runos da per aquí l'an 425 ne purio esse la primiero fun escritio historico. Le teste legis Azucevas an Cusiam Loguns, que vol dire propietat de Azucevas. Lai runos fugueron escritos sus un espado descubierto en 1966 a Bergacher, enulando paimens, y a través de cercaires que dicen que es mai de francuña que d'holandés medieval, malgrat que ya de pararlos como han e que serían típicos de l'holandés medieval. Cusi que si o mantunos paraulos escritos din la ley salico del segle VI son ya de segui d'holandés medieval d'autros fulls antics serion ja del segle VIII, com la gravadura de la pila baptismal d'Utrecht, e juno renuncio als anciadius Thor, Votan e Saxnot. Paimens fuguet també pla malaisit d'identificar la lengua pram que era pla semblable al francunià medieval. Cal fa un saut fins al segle X per trapar nobos fons primeros d'holandès medievals. De psalmes de Wartendonk son un revirado d'un amassado de psalmes escrits a l'origino en latí. Le propietari Nero Anon Arnold Wartendonk. Ne demoro son que uno copio del segle XVI d'autros surgos encaro sulle le teste de Leiden Villeram de Milsen e le Heban Olla Vogara de Milsen tabi e la Biblio in vez de l'Aren tabi del secle XII. Dempei le secle XII le teste in holandès medieval son de mai en mai presens de fiet la literatura medieval holandese comenso a per aquí 1150 paimens. Cal tornar Justinià que era pas una lengua unico mas mantus dialectes que se pudion pas comprene. La comprenesu des testes ben mai aisido per un legere actual que d'autres anterius al segle XII. Mai d'un cambiament linguistic aguet como causa la divisió politico de l'epoca. Les estats avion una lengua homogeno din luros frontieros e la diferencios linguisticos comenzavon a luro de las passa. Le dialecte del flamenc de l'Ouest aguet le contat de Flandro como centre politic. Le Brabantia fuguet parlat al ducat de Brabant e les Països Baixos e fuguet pla proche del flamenc de l'Est. Le quite holandès aguet como col le contat d'Holando, un separabo abans, le Frisu fuguet la resulto de la mesclo de culus de Flandro, Brabant e Frisio e ero son che mai important dempei le secli XVI e la guerra dels 80 ans che n'entra in et un espandiment gigantas. Fin finalo, y avio le Limburgues, paladina regiu de Limburg, praproccio d'Alemagno. Ben l'edat mejano, l'ullandès patiguet d'un process de standardizaciu pramute la lengua parlado e escritio a la cort du calo de Dijou Ier e de Bruxelles dempei 1477. Le dialectes mai importants eron le flamenc e le brabantia. Le cor d'aquel procés linguistic fuguet la bilo d'Anvers en 1585. La bilo fuguet conquistado pels espanyols e hi haguet una migració dels habitants cap al nord. Quan fuguet editado la biblio en holandès, uset ja le dialecte que hi havia a l'entorn d'Holandio d'empei le segle XVI. Ero ja una lengua estandard. Al sud s'aquela le contrarollo espagnol a reset le procés de standardització e la noblesa comencet a parlar francès e pas flamenc. Mas la diferència basica a me, le dialecte parlat mai al nord fuguet e continuo d'esse, sonque fonético l'holandès medieval continuet son evolució fins a donar l'holandès modern, vei, parlat sus més de territoris europeus que auero pendent l'edat meja nomas, fos somai en deforo del continent pramu que esta parlat en Àfrica del Sud e las colonies holandesos americanos a me gairebé 50 milions de persones que le parlen a l'uro d'aro sur la planeta. Per així, so que fuguet un exemple dialectal sense gaire importància al nord-oest europeu medieval esvengut, vei, una de les llengues mai importantes de l'Europa moderna. L'holandès medieval, un article del Christian Andreu paregut le 26 de setembre de 2021 sul site de nostre partenari medievalo.com.

Bios Philosophicos numero 15. Adiciaz a tutes e a tutos, vos esperi en buono formo, es un bertadier plase per eu de vos retrouvar sus las ondas de Radio Citanio per la quinzeno etapo de nostros Bios Philosophicos. Como promes lo darie cop, uei vos bau parla de Pluti. Pluti, filosofe de l'antichitat, en grec, Plotinos, en latí, Plotinus, nascut en 205 e mort en 270 après Jésus Christ. Es un filosofe, l'hai dit, es lo principal filosofe del neoplatonisme. Plotin naix a Licopolis en Egipte, es d'una familia aisada d'ascendència romana, e es l'escolà de 232 a 242, d'un personatge mal conegut que l'Uquite Pluti considero com el fundatur de l'alexandrinisme, amb Omnius Sacas. En 242, Pluti seguís l'emperador Gordià Trezen en Persio per fi de s'iniciar la saviesa oriental. En 244 s'establís a Roma, on, enrodat de discípuls entusiastos, alencop professor de filosofia, director de consciència e exemple, respectat com un sant, ensenyo pendent un decenat d'annados abans d'escriure ses famosos Enneados. Son discípul mai celebre por Firi de Tir, 233-305, editarà ses obres en las fazent precedì d'una biografia de son mestre. Pluti ensenyo a la maniera de Socrates, en dialogant en son auditori sur la base d'un tema o d'una lettura. Començo a escriure tardivament, ves 255. Ses obres non son pas de composicions meditades, mas de textes escrits a la lesto, sovint dictats, e pausats en net per son discípul secretari, Porfiri. Aquestes textes son acampats per grups de nou, enneados. Grups de nou, d'un ben lo títol de l'exemple, enneados. En las enneados, Pluti explico, las leissus que donavo dins un escolo de rumo. Y a sieis enneados, dunc, 54 escrits al total. Sul humà e la muralo, sul mund sensible, la providencio, l'ammo, l'intelligencio e l'un. L'un, U-Eno. L'obra de Pluti es en essencio un grande original commentari de las obras de Platú, mas d'una forma plan mai estructurado que en so de Filú d'Alexandrio. Lo carácter fundamental de sa pensado es un ambivalencio. D'un las vol rendre conte de la realitat en termes racionalistos, en conformitat en la grande tradició ellenico. De l'autre, es obsessionat per l'ideo del salut individual, temo que zaitan lo domeni de las religiosa misteris de l'epoca romano, confer lo piace dell'ammo, como de las religios orientalos de Persio e de Sirio e del cristianisme. Attrait per l'idealisme platonicià, Pluti desenvolupo dunque sa filosofia en i incorporant d'elements cristians amb d'ideos filosoficos gregos e orientalos. La dualitat platoniciana entre les idees e les res és resolguda en una unitat de l'esse, l'existència de l'un, del cal tut emano e al cal tut turno. L'idea centrale és la de l'unità de l'esse, che emano, es a dire che se scampirio a partir d'un fugal central. La saviesa filosofico consistis dunque a se liberar de las apariencias nascudos del escampiliomen de l'emanación e a retrouvar l'unitat vivento d'un tout eixit en remontant cado intermediari entre l'uneiente e l'unitat supremo.
Aquesto hierarchio de las formas es presento ya en las obras de Platón, de Aristóteles es de Estuicias. Se trova también en la pensado gnóstico. L'un movement que va de l'un a la materia, aquel movement es nomenat processio, e l'un movement inves es uno ascensio. Per rendere conto metafisicamente della realtà, cal dunque partire de l'un, unitat emananto, real subeirà, causa de tutto re, di una fecundità infinito. Es lo primier principi, la primiero ipostasi, es a dire la primiero sustancio considerado como realità ontologico. L'un se può definir sunque de forma negativo, valente a dire che del se può dire sunque so che non es pas, già che es ineffable, incuneissable, indeterminat, absolutamente trascendente e che non necessito res, existis per se meteis. Aital si identifico an lube platonicia. An aceste un es ligado la segundo ipostasi, l'intellette, o nous en grec, multiplicitat ordenado che l'un es la causa. L'intellette, che se pot ave numena intelligentio, es lo mundo intelligible de Platù, che enclaulus models eternals de sujettes sensibles, l'univers extratemporal de las pensados e de las relacions, causa de l'unitat funciero des esperits. D'aquesto ipostasi emano la treseno, la dell'ammo, principio activo e mobile entre l'intellette atte pur e la materia. La teoria plutiniana dell'ammo è più complessa. L'intellette produce l'ammo del mondo, come fer Platù. L'ammo del mondo che fanto las ammos individuales. Al de giusdelo, uno secondo ammo, contenuto in lucos del mondo, non è res mai che la natura, la fusis aristotelesiano. La natura che, incapablo della contemplazione puro dell'amo del mondo, se viro capa la materia e se manifesto per un'azione in un mondo di cose sensibili, che elo giustamente animo. Infine, aben la materia l'udegra mai imperfiei dell'esse e che non se considero come un'ipostasi. Ai tal la formazione des esses corporal se devo intendere come una illuminazione della materia che recepla la perfezione per emanazione delle tre ipostasis superiori. Il problema della destinato è per Plutì legato alla descasenza della zammos humanos che in la processione che va dell'un alla materia anerun, según su expresión, mai luen que nuncal. L'ammo individuale ha sa parte superiore din lo mundo intelligible e sa parte inferiore din so sensible. Trovo su un salute en se scapant de sa presu materialo e en retrubant l'unitat primiero. Aquesto evasiu se fa gracias a una transformación interiore che modifico d'un cop la significación de las res. Las apariencias al aro son destruidos y descubrisen en nosotros lo bonur y l'eternitat. Ais este processus se viu durante estats fugidices, numenats extasis, un l'esperit se retrovo din so que ya de mai prigun. Tabé, la hierarquización en ipostasis convertis lo cosmos en una estructura ordenado. De fait, Plutì penso lo cosmos come una realità vivo, eterno, organico, perfeito e bello. Come entità vivo, deve necessariamente conoscere lo movimento. A questo movimento comprende due fasi e si può interpretare tanto da un punto di vista cosmologico come religioso. So primier, lo desplegament es la diversificació, moviment cosmic.
La diversificació que procedís de l'unitat e fa apareixer la multiplicitat per emanació. So segon, lo replegament o recuperació és un moviment espiritual, és lo moviment de simplificació de so multiple cap a l'unitat. Cap dels dos moviments és complet de per ell, ja que cal un moviment duple acompanyat de processió e d'ascensió. E la coneixença és autèntica si és ligada a la contemplació mística de l'unitat. Ecco, plantejo un problema. Situat al delà de l'ésser humà, l'un li és incomprensible. Per Plotí, l'unico maniero de despassar aquesta apparente contradicció és, a la vez, de non perdre pas la coneixença de l'un, ja que l'autèntic coneixe és precisament l'u de l'incognoscible, és a dire, de ciò que se pot pas coneixer. Lo saber que se deduz de l'un a gest de punt de partenza. Ai tal, la coneixença se pot sonque entendre com un dur processus d'ascensió de l'ésser humà. Los quatre degrés del saber descrits per Plotí corresponden als degrés de la virtut. Primerament, la política respon a la necessitat de moderació de les passions. Segundament, l'intuïció de l'intel·ligible dins so sensible és a l'aro art, contemplació de so divin, contemplació de l'un, e també liberació respecte al cos. Tresenomen, l'intuïció de l'intel·ligible en se e per se és la ciència. Quatrenomen, l'estasi és la reunió e l'identificació amb l'un. És incontestable que el plotinisme és una filosofia religiosa, mas la religió de Plotí és sense Déu e sense pietat. El savi complís un salut tot sol, sense l'intermediari d'una divinitat que l'apelo. Se n'és a tal, és que hi ha una identitat pregunda entre l'ammo individual e l'un. E so que Plotí condensa dins una formula celebre sul seu lieit de mort. M'esforci, dis, m'esforci de fa junta l'udivi que està en lleu en l'udivi que està dins l'univers. Mas, malgrat la força de l'ensenyament de Plotí, la dottrina cristiana triunfa pauca pauca e refulo la saviesa, la reflexiu e los cultes del paganisme. Sequilio cado giunmai lo cristianisme, ansa teorio pla elaborado del salut, della creaciu, es una affirmaciu che Dio es un impenetrable misteri. La superioritat politico, intellettuale e pratico della religio cristiano ben cado giun mai evidento. Los filosofes ampamai lur plazo din la ciutat. En 356 los temples sun barrats e los sacrificis pagas interdits. En 380 lo cristianisme es la solo religio autorizado din l'imperi Roma. En 415 Ipatio celebro savento pagano, matematiciano, filosofo, che insegnavo al Museo d'Alessandrio, es linciado per las carrieros de la vilo, per la populazo cristiano fanatizado pes monges. En 526, l'emperaire cristià Justinia fa bara l'escolo neoplatonisiano d'Atenos, la famoso Academio. Lo neoplatonisme se morís. Mas la filosofia grego refulado pel cristianisme già abio fundat la nostra civilizzazione occidentale. E la pensado medievalo e cristiano sarà la primiero a se nuirì.
Caros amigos, cars amics, es vengut l'hora de nos desseparar, ailas, mas solament per calquei junts. Lo cop que ven vos parlarai d'aquesto pensado cristiano que veni de Bucà e mai particularment de la filosofia cristiana. Intanto, guardabbo de tut mal, adiciats e aplaleu.

0: voilà que tu reviens.
1: En País Tolosà, Ràdio Occitània, 92.3. En Comenge, Ràdio Occitània, 92.4.

Bona vespre, amics. Avui anem a fer una volteta per les comarques alacantines i mostrarem, doncs, una comarca que és molt, molt coneguda com el Comtat, i mos aturarem una miqueta per poder parlar d'un poble que es diu Alfafara. I aneu a veure amb nosaltres, n'hi ha moltes i moltes i moltes de coses a parlar d'este poblet.

Dins bona vespre, amics. Doncs avui, com us he dit, anem a fer una estoneta de passejar per la regió d'Alacant, en la comarca, com us he dit jo abans, del comtat. I ens trobarem en plena Serra de Mariola, Alfafara, un poblet situat a la Provença d'Alacant. Es tracta d'un bell paratge natural situat al peu de la Serra Mariola, voltejat de verds pins

i d'una frondosa vegetació. La xarxa de carreteres de la Comunitat Valenciana situa en Alfafara tan sola una horeta tant de la ciutat de València com de la ciutat d'Alacant. Que em direu que té més el poble d'Alfafara per ésser així, doncs, programat? Doncs té tot el que volteja el poble. Invita tots els seus visitants a practicar una ampla gamma d'activitats culturals, esportives i deure també. Senderisme, bicicleta de muntanya, escalada i equitació són algunes de les possibilitats esportives que ofereixen aquesta zona. Però que es fa referència al patrimoni cultural, hi ha que destacar la cava d'en Miquel i la cava arquejada i la cova del Volumini. El pont assolat, els restes arqueològics del cementiri rupestre del Mas del Pou, l'ermitori de les Covetes de les Finestres, el poblat ibèric de Cabeçó de Mariola. L'accés a tots aquests llocs pot realitzar-se fàcilment a peu per senders que recorren els vells paisatges de la Serra de Mariola. Des del pic Montcabrer, que se troba a 1.300 metres, el més alt de la serra, es pot albirar una bella panoràmica que en els dies assovejats atensa fins a l'Albufera de València. Doncs voilà, què és que voleu de plus de poder vous trouver dans un endroit si vraiment incomparable. Quan vous êtes au de la Serra de Mariola, dans les jours clairs et les jours qu'il y a le soleil assez fort, donc vous pouvez facilement percevoir l'Albufera de València, ça veut dire donc à l'extérieur de València, un peu remontant vers le nord, donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Restant dans cette tradition méditerranéenne et valencienne, on va écouter une autre petite musique de cette région qui est vraiment merveilleuse.

Pues imagineu el que diu això, arrima't cap a mi, que do llençol és estret, que no diga ta mare que per mi has patit fred. Ai, quines coses, mare. Bé, anem a tornar seriosament a parlar d'Alfafara. Alfafara, com us he dit, és un poble situat al nord de la província d'Alacant, en el límit del de València. El clima és continental, els estius calorosos i els hiverns molt freds. Alguns anys arriba inclús fins a nevar. Limita per l'est amb Agres, al nord amb Agullent i Ontinyent i a l'oest amb Bocairent. El poble està enclavat en un vessant de la Serra Mariola, per la qual cosa les muntanyes són molt escarpades i estan compostes de frondosos pinars, dels quals s'extraven una variada composició d'herbes aromàtiques. El pic més alt, el Portín, té 1.100 metres i està situat damunt del mateix poble. El poble és espaiós, amb carrers irregulars i dos xicotetes places encantadores. La seva proximitat a la veïna Serra de Mariola li dona un encant especial en possibilitats de practicar esports de risc o fer excursions. Alfafara celebra les seues festes en honor del Salvador, la Divina Aurora i Sant Roc, del 6 al 8 d'agost, en processons, balls de disfresses, focs artificials i cordalls de coets. El 17 de gener té lloc una romeria a l'ermita de Sant Antoni Abat amb repartiment de pa beneït, vi, cacauets entre els assistents. Del 21 al 23 de novembre són les festes de Santa Cecília, patrona de la localitat. Com a llocs d'interès, per exemple, us vaig a proposar de lieux d'interès, que són vraiment très jolis, llocs pintorescos dels voltants, el barranc de la Cova de la Font, el Pinar de la Bassa Nova, el Cabeço de Serrelles, la Font del Tarragó i de la Sud, a més d'un pont de pedra sobre l'antic camí reial. Tot el que rodeja el poble invita a tots els seus visitants a practicar una àmplia gamma d'activitats culturals, esportives i deure. Senderisme, bicicleta de muntanya, escalada i equitació són algunes de les possibilitats esportives que ofereix esta zona. Des del poble es poden fer excursions a la Serra de Mariola, partint de l'alberg Font de Tarragó, tenim una àrea recreativa amb el mateix nom. Si seguim l'ascensió pel barranc de la Cova de la Font, arribarem fins a la cima del Portín, de més de 1.200 metres, d'on hi ha un pou de neu. Seguint en direcció est, arribarem a la Cava del Senyor Miguel, que té unes dimensions impressionantes, amb els seus 16 metres de profunditat i 14 metres d'amples. I en direcció oest arribarem al Cabeçó de 1.000 metres d'altitud, on es troba la Cova del Volumini. La part sud del poble, en direcció a la província de València, té també interessants objectius per a fer una bona excursió, com són les coves dels Finestres, el pont desolat, el molí medieval del riu Pantanet o la necròpolis del Mas del Pordó. En general, una sans fin d'attrait pour que n'importe quelle personne qui puisse aller passer quelque temps dans cette région-là, dans ce village, puisse être vraiment satisfaite parce qu'il y a, pour ainsi dire, il y a un peu de tout. Il y a montagne, des sorties, des montagnes. Surtout, on peut faire, disons, des grandes tours pour aller à des endroits qui sont vraiment réputés par sa beauté. Et la Serra de Mariola, comme je vous ai dit avant, c'est un endroit, disons, parmi lesquels les initiés, comme nous, on sait qu'il y a des herbes aromatiques très bonnes qui nous permettent de les faire macérer dans de l'alcool. Une boisson vraiment extraordinaire. Doncs encara que faci fred, ja sabeu, un gotet d'aquesta aigua, jo vos asseguro que això vos lleve tots els mals que puguin haver-hi i els que puguin arribar després. Siguem serios, anem a escoltar una musiqueta més, d'acord? Som-hi, doncs.

Mi doncs el fa fara. On peut dire qu'on va vous proposer maintenant des routes autour de la serre de Mariola, parce que je vous dis, l'endroit est vraiment magnifique. J'ai ici devant les yeux des photos où on voit la serre de Mariola, pratiquement blanche de neige. Bon, je ne sais pas à quelle époque ni en quelle année la photo a été prise, mais pour que la photo soit en couleur, donc ça remonte quand même pas un siècle. Donc, ça doit être vraiment quelque chose. Moi, je suis allé deux fois dans le coin, dans la région en général. Mais c'est vrai, ça frappe toujours ce souvenir, pas voir la neige dans la région. Mais c'est surtout cet aspect ouvert des gens. Donc, si toi, dans nous, qui montagnons du sud de la communauté valenciana, à cavall entre les comarques de Valcoyà, el comtat i la vall d'Albaida, la serra de Mariola és, amb les seues més de 16.000 hectàrees, una de les més extenses de la comunitat i una de les més conegudes tant popularment com en medis científics. La bellesa i agressivitat dels seus paisatges, les seues riqueses naturals, especialment les aigües, i 23 de les seues característiques biològiques i sobretot botàniques l'han dotat d'una merescuda fama més enllà de les nostres comarques i han fet d'ella un símbol d'identificació per als habitants dels pobles que viuen als seus peus. En general, no existeix unanimitat respecte a l'àrea a la qual s'ha d'aplicar el topònim Mariola. Així, doncs, hi ha qui limita la serra a poc més que els voltants de Montcabrer, mentre que d'altre extrem, alguns autors la prolonguen fins a la província de Múrcia. Com que a la natura mai no es troben fronteres ben marcades, sinó transicions més o menys ràpides, qualsevol intent de delimitar una unitat natural ha de dur una càrrega notable de subjectivitat. Per això, i encara que hi ha raons més o menys vàlides per a defensar totes les posicions, nosaltres ens inclinem per a delimitació, diguem-ne, tradicional, segons la qual la Serra de Mariola és l'àrea compresa entre els següents límits convencionals. Per ponent, la depressió de Bocairent, delimitada al sud-oest pel riu Marjal, al nord-est pel barranc de Bontinyent i travessada per la carretera comarcal d'Ontinyent a Villena. Per llevant, la vall del riu d'Alcoi, fins a la població de Muro del Comtat, recorreguda per la carretera nacional 340. I pel nord, la valleta d'Agres, amb el riu Clariano i els seus barrancs afluents, a l'oest i el riu d'Agres, a l'est. La carretera local que uneix Agres i Alfafara recorre tota esta vall. I pel sud, la depressió Canal Polop, amb la carretera comarcal 3313, que uneix el Coll i Banyeres, delimitada pel riu Vinaropo, al sud-oest, i el riu Polop, al sud-est. En aquest flanc o delimitació es fa més difícil, ja que per ací Mariola enllaça amb la veïna Serra de Fontanella, molt relacionada amb ella i pertanyent a una mateixa unitat geològica. Doncs, jo ho dic, per ceux qui coneixen pas cet endroit, que je souhaite que au moins vous y allez une fois. Si vous allez à Alicante, si vous allez à Alacant, vous allez par exemple un peu plus au sud vers l'Andalousie, si vous regardez bien, c'est vrai, on regarde pratiquement jamais quand on passe en voiture à toute vitesse, parce qu'on n'a pas le temps, on regarde la route devant, c'est vrai, il vaut mieux que regarder par les fenêtres des paysages, sans faire attention, parce que non, ni Saint-Antoine, ni moi, se protégera, ni moi, je dura res. Mais c'est vrai, très souvent, des fois, on ignore, on ne fait pas jamais attention à ces pics de montagne assez grands, très élevés, très majestueux, qui s'étendent, disons, vers l'intérieur du pays valencien. Qui dit intérieur, dit à 20 km, 30 km, vous me direz, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai, on ne regarde pas assez, et bon, on longe, on longe, on longe. Donc, un jour, si vous avez l'occasion, ou à la Riva, ou à la Torna, donc, atureu-vos un chic al costat d'una carretera, en un parador, en algun lloc, i mentre aneu bevent una copeta d'esses d'herbers de la Serra de Mariola, doncs tranquil·lament, si podeu mirar un xic les coses que us envolten, doncs segurament portareu una altra imatge completament diferent del País Valencià en totes les coses tan boniques que estan a l'abast de la mà, perquè només pareix que es té que estendre el braç per poder-les tocar. Bé, m'he posat molt trist i anem a escoltar una musiqueta més perquè me pareix que són millors.

se barre dans des limites d'une façon, comme nous avons dit, l'air de ce que populairement est connu comme Serra de Mariola. Un grand botaniste et voyageur valencien du 18e siècle, Antoni Josep Cabanillas, disait surtout celle-ci: té una legua del nord al sud i més de 5 del nord-est al sud-est, en qual direcció es perllonga fins a Sachs, en el regne de Múrcia. No té interrupció alguna en aquest llarg espai i si bé canvia de nom, cridant-se cap a ponent, Serra de Biar i Donil. El territori delimitat així té una considerable unitat geològica i geomorfològica, ecològica i botànica i paisatgística també, i en aquest parlarem d'ara endavant quan ens referim a la Serra de Mariola. L'alineació de Mariola, que segueix una orientació predominant suroest-nord-est, presenta les mateixes altures, les màximes altures, en el sector nord-oriental, sector on, a més, trobem la major agressivitat paisatgística. Aquesta agressivitat és el resultat d'intensos moviments tectònics que afectaren la serra durant la seva formació. El punt culminant de la serra és Val de Montcabrer, que amb els seus 1.389 metres és un dels cims més importants de les comarques del sud de la comunitat. Per contra, a les valls que resten als peus de la serra, en aquesta zona els rius Agres i d'Alcoi discorren a una altura aproximada de 400 metres. Per tant, en poc més de 5 quilòmetres, els desnivells assoleixen valors de 900 metres. Això provoca que en aquesta zona, en la serra, els pendents tinguin amb facilitat valors del 30 i fins 40%. Els barrancs que descendeixen de la serra per aquesta façana són també els més espectaculars. Destaca, entre tots, l'imponent desnivell del barranc de la Cabrantà. D'on veuràs, si puc dir que vosaltres en face d'un joyau de la nature, un joyau de la nature, parce que quand vous voyez des dénivellations si grandes en question de 1 ou 2 kilomètres maximum, mais 1 ou 2 kilomètres autour de la montagne, donc quand vous êtes à 1300 et quelques mètres, vous vous trouvez subitement à 400 mètres, donc c'est quelque chose, disons, qui vous surprend un petit peu. Mais si vous faites bien attention, vous verrez que ce n'est pas si étrange que ça. Mais enfin, c'est quelque chose que je vous ai dit. Il faut l'avoir, cette serre de Mariola. Bien sûr, les males llengües em diran que també això de veure l'aiguardent dels herbers de la serra... No, ara sí, ara soc serio i només parlo de coses serioses. Doncs és veritat, és una de les coses que es tenen que veure a Serra de Mariola. I ho he dit cada vegada que he pogut fer un programa en valencià sobre aquestes comarques del sud de la província d'Alacant, i és veritat, és una de les coses boniques a veure. Que us han agradat les músiques que us he posat? Vous avez aimé ce genre de musique valencienne qui sont très différentes aux autres musiques méditerranéennes dans le coin? Eh bien, on va en mettre une autre de plus, et sûr que ça, vous allez l'aimer aussi.

mare, quines coses de sentir, quines coses de sentir, així, les coses que diu aquesta pobra dona que l'hem vista d'esta manera, pobres de nosaltres, pobres de nosaltres. Doncs bé, continuar, podríem dir que, com en altres punts culminants del massí, situats també a la vora septentrional i oriental d'aquest, podem esmentar les penyes monteses, 1350, el Morro de Contador, 1232, el Portí d'Alfafara, 1086, o el Cabeçó de Mariola, 1000. A mesura que avancem cap al sud i a l'oest, cap a la zona coneguda com l'Alt de la Fontfreda, Ombries de Buscarró, Morro de Port, la serra perd en gran manera l'agressivitat a la que al·ludim anteriorment i es forma un relleu més relaxat, dominat pels pendents més suaus, tot i que les costes principals segueixen aproximant-se o superant els 1.000 metres d'altitud, sobretot a l'Alt de Soterroni. Alguns punts elevats d'aquest sector són l'Eixarc, 1093, Sant Jaume, 1956, o el Capoll de l'Àguila, 951. Un altre aspecte destacat pel que fa relleu de la serra és l'existència a l'àrea que delimiten pel nord la façana d'Alfafara i pel sud la depressió de Vinalopó d'unes planes interiors de pendents molt suaus i voltades per totes bandes d'altures superiors. En aquesta zona, coneguda en general com els plans a París i de Santa Bàrbara, propers a la font de la Mariola, s'ha depositat formant masses destacables les argiles, producte de processos de descarbonització de les roques calcàries, és a dir, a la pèrdua de la dissolució dels materials carbonats. Aquests sediments de color marcadament rogenc i de la textura arenosa, per això la presència d'espins pinyoners a la zona són els que donen a l'indret la suau fisonomia característica. Doncs bé, hem escoltat totes aquestes cançons que ens han sigut ens han estat proposades per un compacte disc que ens va oferir la Caixa de Salvi d'Ontinyent, que és la Serra Vall, que a mi, com a molta gent d'ací a Tolosa, els agrada aquest tipus de música perquè diuen és tan completament diferent amb la que se sent d'altres llocs. Pensa que ací a vegades doncs, escolten de la gent quan parlen de l'estat espanyol les castanyetes i tot això del sud, els cants andalusos, els cants allò, és la figura típica de l'estat espanyol. Però què voleu? Nosaltres tenim aquesta altra manera de música, tenim aquestes altres coses que també tenen la seva importància i per als nostres programes ens acompanyen millor. Abans de parlar de festes, perquè anem a parlar d'una festa molt important, on va parlar d'una festa très, très, très importante al País Valencià, com beaucoup, per exemple, al País Català aussi i al Balear aussi, c'est Sant Antoni del Porquet, Sant Antoine des Animaux. Et ces jours-là, par exemple, ma grand-mère me disait toujours, ne sors pas à la rue parce qu'ils vont te venir quand tu te les vêtes. Parce que ces jours-là, on porte à venir à l'église des vêtes. Avant, c'était les animaux, disons, des traits, les chevaux, les mulets, les ânes. Mais tout ça a disparu et aujourd'hui, progressivement, on amène des perroquets, on amène des chiens, des chats et des oiseaux en cage pour que le prêtre puisse venir pour cette journée de Saint-Antoine. Bien, anem a escoltar une musique et anem a tornar.

Entonces, lo que fa referencia a las fiestas de Sant Antoni de Porquet, el mes de gener se celebra la fiesta en honor de Sant Antoni de Porquet a la ermita de la Mare de Déu de la Llum y celebra una missa on es beneeixen els animals y després es dina pels voltants. Les festes majors d'estiu, Sant Salvador, l'Aurora i Sant Roc, del 6 al 8 d'agost. Hi ha també Santa Cecília, que té lloc el 21 de novembre, es fa una foguera al carrer i hi ha un sopar de finança. L'Ajuntament, per a tot el que hi participi, el 22 es festeja a Santa Cecília amb actuació pels carrers de la banda de música de pop. Donc voilà aussi, ça se fait partie de cette tradition d'une partie très vivante au pays valencien. Que par exemple, la mairie, certaines fêtes, organise un repas qui est offert à toutes les personnes qui sont présentes. Alors, inutile de vous dire que ce jour-là, les gens, ils viennent pas des kilomètres et kilomètres et kilomètres pour manger. S'ils viennent, c'est surtout pour être dans une très, très, très, très bonne ambiance que, ma foi, c'est la chose la plus importante. Bien, hem sentit, hem parlat de coses sèries, hem parlat de la situació del poble, hem parlat de la Serra de Mariola, hem parlat de les festes un xic, i per exemple, que us pareix si ara anem a parlar de gastronomia? J'ai ici devant moi une liasse de recettes de cuisine très, très, très, très importante. Et j'ai aussi une liste, pas complète, de tous les bons repas qu'on fait au pays valencien. Mais croyez-moi, quand les regardant, jo crec que aquesta nit ja no vaig a sopar, eh? Ja no vaig a sopar perquè tancant els ulls ja veig així davant meu totes les coses bones i boniques que vaig a parlar. Però bé, una de les coses que a mi m'agrada molt, o com vivim nosaltres als territoris de la Franja, en Aragó, que parlen com els catalans i com els valencians, nosaltres diem sempre que només veient aquestes coses ja no teníem ganes de res més. I doncs, per exemple, els pastissets de moniato. Es necessita un got d'aiguardent, un got d'oli, un i mig de sucre, farina, la que s'admeteixi, un quart de quilo de mantega de porc, canella, llima ratllada i dolç de moniato. Bon, nosaltres així a la ràdio molt sovint amb els amics valencians quan ens reunim sempre diem que per fer la cuina es necessita un vas d'aigua ardent per la receta i un vas d'aigua ardent perquè fa la cuina. C'est vrai, quand on est cuisinier attitré, on dit toujours qu'il faut un verre d'eau de vie pour la recette de cuisine et un verre pour celui qui fait la recette. Parce que sinon, que soit cuisiner a besoin aussi de quelque chose. Sinon, on serait mal. Eh? Doncs bé, en un recipient anem ficant tots els ingredients pel seu ordre i el darrer extrem, la farina, que admeteixi. Doncs anem a posar l'aiguardent, l'oli, el sucre, la farina, el que admeteixi, però això al darrer, la mantega de porc, la canella, la llima ratllada i el dolç de maniato. Ben anar amassant, procurant que no quedi ni dur ni tou, perquè es pugui treballar bé. Tot això ben barrejat, ben barrejat, ben barrejat, anar fent, treballant a poc a poc, poc a poc, poc a poc. I si se sua un xic, doncs una miqueta d'aiguardent per prendre forces l'altra vegada, perquè si no, si un es queda mort a mig treball, doncs no es poden fer les coses, eh? I es fan unes boletes o porcions no molt grosses que es van aplanant i s'omplen amb el dolç de moniato. Es tanquen formant unes mitges llunes, clar, ben segur, si vos avez una massa de pâte qui est circulaire, quand vous mettez à l'intérieur le farci et vous les fermez, automatiquement ça vous fait une demi-lune, une demi-circonférence, une fois qu'ils sont bien torsadés, chaque côté, hein. Es tanquen, doncs, formant les mitges llunes, es pinten amb llema d'ou i se'ls posa per damunt sucre i canela, posant-les al forn entre 15 o 20 minuts. Bé, escolteu, jo així no puc aguantar més, crec que vaig escoltar una cançó més i perquè jo no tinc pas el cul après parler de recettes qui me rappelle una gran partie de ma jeunesse. Et croyez-moi, ça vaut la peine d'avoir des souvenirs comme ça de jeunesse. Quand on voit les gens, le travail de la sega, el treball de la collita de pomes, el treball, i quan la gent es veia, la gent a les eres que es ballava, es cantava després d'haver treballat bé, doncs són records de joventut que queden, i jo crec que tothom, i sobretot és que ja no som gaire joves,
tampoc no som vells, però no som gaire joves, doncs sempre ens fa una il·lusió molt gran de recordar aquestes coses. Anem a escoltar una música més, per estirar les garres, perquè això no la ment.